0: Seguís el Mundial en Radio Ontinyent Cadena Ser. Toda la actualidad, els partits, les seleccions i tot el que envolta al Mundial 2026 en la sintonia de la Ser. Escolta'ns en Radio Ontinyent Cadena Ser, en l'app de la Ser seleccionant Radio Ontinyent i en dispositius Alexa dient: Alexa, posa Radio Ontinyent. Amb el patrocini de Suinteco, solucions integrals per a la logística.
1: Hola, José, ¿cómo va todo en la fábrica?
2: Pues no muy bien. Tengo problemas para encontrar personal y aún encima se me ha roto una pieza de la máquina principal y no tengo presupuesto para comprar una nueva.
1: Habla con ASCEAN Energy. Reprogramaron y automatizaron sistemas de mis máquinas de producción de diferentes marcas y además también fabrican piezas específicas. Más rentabilidad para nuestra fábrica con un coste muy bajo.
3: ASCEAN Energy. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Visítanos en ascenergy.es. En calle Los Diables 46, Ontinyent.
4: Com cada divendres, la informació més pròxima t'espera a Loclar. Ja pots trobar el periòdic Loclar en la seva edició en paper, als quioscos i punts de venda habituals. Tota l'actualitat d'Ontinyent i la comarca. Notícies, entrevistes, reportatges, cultura, esports i la vida del nostre poble a les pàgines de Loclar. Informa't amb rigor i proximitat. Informa't amb Loclar.